0: Bona vesprada. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmat davant la jutgessa de la Dana que no recorda la quidra de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, en la qual li advertia del desbordament del barranc de l'Horteta. Durant la seva declaració també ha assegurat que no va escoltar el diputat provincial responsable del Consorci de Bombers, Avelino Mascarell, que estava també en la reunió del CECOP, i dir res sobre l'emergència a Xiva després de que la seva alcaldessa parlara també amb ell. En el seu primer testimoni, el juliol passat, davant la jutgessa de la Dana, Mompó va declarar que fins a les 7 no va tindre cap informació sobre la situació del barranc del Pollo. Parlant de la Dana, el PSPE-PSOE ha presentat una querella en el Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per fals testimoni davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. La querella es basa, diuen, en les contradiccions entre la declaració de Mazón en el Congrés el passat mes de novembre i la investigació del jutjat de Catarroja, així també com el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià. I la Unió Llauradora i Ramadera ha convocat una concentració per al divendres 10 de juliol davant les seus a València de les Conselleries d'Agricultura i Medi Ambient per a reclamar, diuen, mesures urgents enfront l'increment dels danys ocasionats per la fauna silvestre en les explotacions agràries, també per exigir actuacions contra l'abandó de terres agrícoles. I prop de 6.000 estudiants s'examinen des d'avui fins al proper dijous en la convocatòria extraordinària de la prova d'accés a la Universitat La Pau en la Comunitat Valenciana. El primer examen ha sigut este matí el de castellà, amb un text que parla del racisme i un poema de Pedro Salinas.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Se nos acaba el mes de...
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía, uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters. Pensais per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Más de uno.
4: I precisament anem a parlar en Sandra Sendra, que és de la Universitat Politècnica de València, del campus de Gandia, i anem a parlar d'un assumpte pues, que ens ha creat curiositat. Bueno, Sandra, primer que res, benvinguda a Onda Cero.
5: Moltes gràcies per la cridada.
4: Pues este projecte, jo quan el vaig veure l'altre dia dic, ostres, dic això m'ha paregut curiós. Investigadors de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat d'Alacant han posat en marxa una boia flotant antimeduses. Sandra, contamos de què va tot això, perquè jo crec que és interessant.
5: Sí, així és. Hem estat treballant. La veritat és que és un projecte que ja fa diversos anys que anem treballant amb ell, perquè evidentment les meduses són animals particularment diferents del que estem acostumats, perquè les meduses es consideren animals no sintents, és a dir, que no solen respondre als estímuls com un animal qualsevol, perquè careixen de sistema nerviós, és a dir, no, els estímuls que puguen notar normalment no es transmeteixen i per tant es consideren uns animals un poc especials. I diguem, partint d'esta base en què teníem poques esperances, vam començar a fer alguns experiments, algunes proves, i vam veure que eren capaces de reaccionar, certes espècies eren capaces de reaccionar a la presència d'un camp electromagnètic al voltant d'elles, i a més, una cosa que no s'havia aconseguit estar fins ara era justament canviar la seva manera de, diguem, de moure's, no? Que és l'efecte este pulsant que els ajuda a moure's dins l'aigua, a banda de les corrents i demés. I bo, pues, diguem que això és la base del nostre sistema.
4: Pues Sandra, jo crec que esta boia crec que també ve que a part de fer això també controla la temperatura i més coses, no? Vull dir que també n'hi ha altres sensors, no? Vull dir que no sol és el fet de paralitzar o d'intentar mitigar l'efecte de les meduses, no?
5: Exacte, al final partim de boies, pot ser boies escenogràfiques o boies que simplement estan a la mar per a poder captar informació com per exemple la temperatura de l'aigua, nivells de, per exemple, de pH, si hi ha, per exemple, molta presència de turbidets, fitoplàncton, zooplàncton, a què es deu aquesta turbidets, o l'onatge de la mar, si està molt marejada, poc marejada. A banda de tots els sensors que són ben coneguts per nosaltres, hem afegit a aquest nou sensor, que és justament el tractar de... realment és paralitzar la medusa per a evitar que vagi cap a la zona del bany de les persones, clar.
3: Pues me sumo a la reunión. Soc Rafa Martínez. Sandra, què tal? Benvinguda a Onda Cero.
5: Hola.
3: Sandra, a veure, una cosa que em preocupa, no? El tema este de les meduses, amén de que ja s'ha vist per ahí de quan en quan algun exemplar de la medusa esta tan perillosa, és la carabela. Sí.
5: La carabela portuguesa,
3: això és símptoma de algo, tot això per on està entrant, per l'estret, cara al Mediterrani, perquè...
5: Sí,
3: sí, digues.
5: Clar, evidentment hi ha un factor climàtic superimportant, i és justament el canvi climàtic i l'augment de temperatura en la mar, l'aigua de la mar, incita que la proliferació de meduses, que crien més, i evidentment que arriben exemplars exòtics com per exemple la carabela portuguesa, que fins fa uns quants anys, 5, 6, 10 anys cap arrere, mai havíem sentit parlar d'aquest tipus d'exemplar. Que no és que no existiren, existien, però per el tipus de corrent i demés que hi havia així, per les temperatures, no arribaven mai a les costes. És cert que s'està parlant últimament que en algunes platges n'arriben alguns exemplars i demés, i evidentment són molt més perillosos que qualsevol dels que puguem tindre per així, com la típica blanqueta que veiem, o la més marroneta, que és la medusa esta de huevo frito, no? Que realment, evidentment, són meduses, tenen un poc d'urticària, però l'afecció sobre la persona és molt, molt menor a la que puga tindre, per exemple, una carabela portuguesa.
3: Bé, i d'alguna manera, pues, tots els anys, diguem que es demanava ajuda als pescadors. De fet, n'hi havia algunes barques que es preparaven en components ideals per a la captura de meduses. Això continua fent-se, i si es fa, és suficient?
5: A veure, les campanyes de captura de meduses, o diguem, d'extracció de meduses en la mar, fins on tinc entès, es fan tots els anys, i de fet crec que recentment va haver una prova esportiva, crec que per la platja de Tavernes, i ja va haver molta gent afectada i ja es van extraure meduses. Sí, segueix sense, però el nostre sistema en realitat no... O sigui, el nostre sistema el que fa és paralitzar-les, i seria, diguem, un primer pas abans d'extraure-les o decidir portar-les, per exemple, cap a aigües més profundes. Perquè no oblidem que al final les meduses no deixen de ser un factor important en l'aigua, que al final són l'aliment principal de, per exemple, la tortuga mediterrània.
3: Sí, però n'hi ha molts pocs més animals que puguen alimentar-se de meduses.
5: Bueno,
3: en alguns documentals d'estos més catastrofistes diuen que, sobretot, i es començant per el Mediterrani, no? perquè n'hi ha que veure com entren cada vegada més meduses en estiu. La meva germana, per exemple, viu en Granada, està en la herradura, i diu que de quan en quan que entren, però a gavelles. Aquestes meduses van desplaçant-se, arriben a les nostres platges i constitueixen, pues, si no un perill, si una greu molèstia. No? Sí. De tota manera, si no es controla el tema dels depredadors, de meduses, inclús de peixos, podria convertir-se el mar Mediterrani en un mar única i exclusivament de meduses?
5: No, perquè al final les meduses són animals estacionaris. De fet, en hivern no hi ha meduses. Si vas a la mar en hivern no vas a veure, perquè per l'aigua està massa freda. És cert que la temperatura del mar Mediterrani va pujar a poc a poc, i tenint en compte que, tot i que tenim eixida per l'estret de Gibraltar, és un mar relativament tancat, no és com un Atlàntic, un Pacífic, que té grans corrents oceàniques que fan que circuli l'aigua molt, diguem, cap amunt i cap avall de manera molt ràpida. El Mediterrani té les seves pròpies corrents, i això fa també que en certs moments de l'any, diguem, que les meduses que principalment entraran per l'estret de Gibraltar o simplement que crien el propi mar, vagin movent-se d'un lloc a un altre, evidentment, clar, clar. I efectivament, si no tenen depredadors naturals, tal com la tortuga, diguem, van criant sense diguem, sense, entre cometes, sense limitació, però bueno, ells crien d'una manera, jo no soc experta en meduses des del punt de vista biològic, però bueno, van criant de manera natural com qualsevol altre animal, clar.
3: Segons els vostres càlculs, Sandra, quantes bolles farien falta per a que diguem que els banyistes estiguin protegits?
5: Ara, actualment estem en una, diguem, en una fase de prototipat, és a dir, tenim un sistema funcional, està ben provat i demés, però evidentment caldria fer un estudi perquè no tota la costa té el mateix tipus de corrent i arriba l'aigua de la mateixa manera a la zona de bany. Per tant, abans de poder instal·lar una o diverses boies, hi hauria que fer un xicotet d'estudi per a veure exactament on, sobretot on ubicar-les i quina seria la quantitat que faria falta. Clar, clar, no sabria especificar-te actualment, ara mateix, un valor clar, un valor quantitatiu de quantes faria falta. Evidentment hi hauria que estudiar-ho.
3: Bueno, pues, en qualsevol cas, si doneu en la clau el vostre descobriment, podria ser molt, molt important, no?
5: Evidentment.
3: Vosaltres també anireu, estareu en el port de Gandia, a les noves instal·lacions, diguem, oceanogràfiques.
5: Exacte. Diguem que, de fet, el campus de Gandia ja té instal·lacions allí, en els tinglaus, els antics tinglaus del port. Ja tenim allí gent treballant i evidentment, la idea és que una vegada estiga completat tota l'obra de l'edifici de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, com ja amb ells ja tenim col·laboracions anteriors a través d'una unitat mixta que ja havia firmat des de fa molts anys, evidentment les col·laboracions van a seguir i la idea és que hi hagi un intercanvi d'investigadors tant en els dos sentits. I pensem que al final el campus de Gandia té molts investigadors tècnics, tecnològics, però també té ambientòlegs. Per tant, crec que és una bona contribució en els dos sentits, tant de la part de oceanografia cap a la universitat com de la universitat cap a la part d'oceanografia.
3: Mm. Bueno, pues, la veritat és que si aneu desenvolupant dispositius com este, crec que tenim un gran futur i a més ho desitgem com a consumidors de les platges, dels banys de mar i contra aquestes molestes criatures que són les meduses. Moltes gràcies per atendre-nos, Sandra, i de veritat que si ens agradaria que ens tinguéssim informats de com van el desenvolupament d'aquesta tecnologia, que ja insistim que espere que vaig a bon cabre. Moltíssimes gràcies, Sandra.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Más de uno. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda. Con Jessica Cánovas.
1: Continuem a Oliva en la Onda i ho fem fent un repàs per l'actualitat, a més immediata, actualitat que passa per recordar eixe èxit del Congrés d'Oliva Educa, que es consolida en la segona edició superant els 850 assistents. I és que cal recordar que el passat divendres 26 de juny Oliva es va convertir en l'epicentre de la comunitat educativa amb la celebració de la segona edició del Congrés Oliva Educa, una cita que ha tancat les seues portes amb un balanç molt positiu, superant l'assistència de l'edició de 2025. Sota el fil conductor de la innovació educativa, el Congrés va oferir un programa d'alt nivell format per 4 professionals de reconegut prestigi. Rosa Liarte va obrir la jornada portant la seva visió digital amb la ponència Tech Necessito. Miguel de Lucas va omplir l'escenari d'il·lusió, motivació personal i molta màgia, sorprenent a través de Hay un mago en ti, aunque no lo sepas. Raúl Bermejo va connectar la ment i el desenvolupament infantil amb la ponència La creativitat des de la neurociència. María Couso va ser l'encarregada de cloure el congrés de manera magistral amb Enseñar mejor para aprender mejor, 3 pràctiques docentes con evidència científica, una intervenció clau per aplicar la rigorositat metodològica al dia a dia de les escoles. El regidor d'Educació, Mario Vidal, ha assegurat que per segon any consecutiu s'ha aconseguit fer este somni realitat. Incidia que les expectatives que tenien eren molt altes després del bon sabor de boca de l'any passat, però incidia que s'han superat. Vore l'espai ple de docents i professionals amb ganes d'aprendre i innovar és el millor indicador, concluïa, que Oliva creu en el futur de l'educació. També tenim que parlar d'altres qüestions d'actualitat, sobretot d'aquest gran èxit de la nova edició de la matinal motera d'Oliva, perquè el passat diumenge Oliva va acollir una gran matinal motera, més de 600 esmorzars venuts i unes 800 motos participants en la volta del poble i la platja. I és que la matinal motera va destacar novament pel bon ambient i la germanor entre moters i moteres vingudes de diferents poblacions i veïns i veïnes d'Oliva. La matinal motera està organitzada per la regidoria de comerç de l'Ajuntament d'Oliva amb la col·laboració de l'Associació Amics de les Motos Clàssiques d'Oliva i l'Associació de Comerciants d'Oliva. La regidora de Comerç, Teresa Tur, ha assegurat que, tot i que cada vegada més poblacions del voltant organitzen matinals moteres, es pot afirmar que la matinal motera d'Oliva continua sent una de les referents del territori valencià, no només per veterania, sinó també per participació i per tot el que ofereixen a les persones que s'apropen i també als veïns i veïnes. Estan especialment orgullosos, assegurava, de la col·laboració que tenen amb els Amics de les Motos Clàssiques, amb Paco Soqueta al capdavant, per l'Associació també de Comerciants d'ACO i per totes les empreses que han col·laborat amb els regals del sorteig. I també tenim que parlar que el passat dissabte va tindre lloc la presentació a l'Ajuntament de la Fallera Major d'Oliva 2027, Alba Cabrera Tur, la Fallera Major Infantil Tània Gisbert Amor i les seues respectives corts d'honors. En el transcurs de l'acte, el president de la Federació de Falles, Santiago García, així com l'alcaldessa, van dirigir unes paraules als assistents. Fins ací, Oliva en la Onda. Els esperem demà amb més informació d'actualitat municipal.
0: Des de Oliva te lo contamos todo.
2: Rebajas aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
3: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
4: El president de la Diputació de València declara per segona vegada davant la jutgessa de la Dana. Bona vesprada. No recorda, diu Vicent Montpó, que l'alcaldessa de Torrent li advertirà eixe dia, el dia de la riuada, del possible desbordament del barranc del Pollo. A més, avui acaba el procés de regularització de migrants i els estudiants valencians han començat els exàmens de la Pau Extraordinària ací a la comunitat. Fins a les 2 es contem estes i altres notícies. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. El president de la Diputació de València, Vicent Montpó, ha dit avui davant la jutgessa de la dona que no recorda eixa telefonada de l'alcaldessa de Torrent, d'Amparo Folgado, en la qual sobre les 6 de la vesprada li advertia del desbordament del barranc de l'Horteta. Ha sigut en la seva declaració com a testimoni per segona vegada, com es dèiem, en els jutjats de Catarroja, Núria Moreno.
5: La magistrada va decidir citar-lo de nou després que l'alcaldessa de Torrent atestara que li va telefonar aquella vesprada per explicar-li la situació d'este barranc que conflueix amb el del Pollo. A l'eixida del jutjat, a preguntes del mitjans, Vicent Montpó ha insistit en la seva declaració judicial.
6: O sea, yo al final me acuerdo de lo que me acuerdo y de lo que no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, lo que también he explicado muchas veces es que es mucho más fácil hablar aquí que en sede judicial. O sea, en sede judicial yo no puedo suponer o no puedo entender, tengo que contestar sí o no. Y contestar sí o no, pues yo no sé si usted se acuerda hace un año y ocho meses a las 18:38 quién le llamó, qué le dijo y cuál era el problema. Y es que yo creo que esto no es una situación de Vicente Montpó. O sea, yo tengo la suerte de haber dado la cara desde el primer momento. Creo que no me he contradicho en nada.
4: Això és el que ha dit Vicent Montpó mentre el Partit Socialista ha presentat una querella contra Carlos Mazón davant del Tribunal Suprem per un possible delicte de fals testimoni. Ramon Pérez.
7: Els socialistes valencians veuen contradiccions entre les diferents versions de l'expresident de la Generalitat, sobretot en allò que va dir a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. Vicent Mascarell és el secretari d'Organització del PSPP-PSOE.
8: Los socialistas queremos saber, pero la ciudadanía quiere saber la verdad. ¿Qué es lo que pasó aquel 29 de octubre? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué sabía? ¿Qué hizo y qué no hizo? Sus acciones, sus omisiones provocado dolor y muerte. Y le exigimos, sea ante el Tribunal Supremo, donde se le obligue a decir verdad.
4: El termini de presentació de sol·licituds per a la regularització extraordinària de persones migrants conclou avui després de més de 2 mesos des de que el govern central va impulsar el procés amb la col·laboració també d'entitats socials.
5: Maria José Jove, responsable de Càritas València pel que fa a este procés, fa balanç en Onda Cero. Estos mesos han acompanyat a 3.191 persones i han emès 2.650 certificats de vulnerabilitat.
9: Hemos estado con ellas revisando sus expedientes, preparándole toda la documentación para que fuera posible su presentación en los organismos oficiales. Al final se han movilizado 360 personas entre voluntarios y técnicos porque siempre hemos pensado que este proceso de regularización era una oportunidad para mejorar en derechos a muchas de las personas que acuden a Càritas.
4: La valenciana va ser una de les 2 comunitats autònomes juntament amb Aragó que va recórrer el decret aprovat en abril pel govern per a iniciar la regularització. Ara el Tribunal Suprem, en tramitar aquests recursos, estudia preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió
5: reposar el Consell de Racista i, d'altra banda, ha demanat al govern que ampliï el termini de regularització. Alberto Ibáñez és diputat de la formació valencianista en el Congrés.
10: Es evidente que si hubiera un cambio de gobierno con Vox y PP, estas personas no solamente serían deportadas, sino que sufrirían auténticas vejaciones de derechos fundamentales. Hay que proteger a nuestros vecinos y hay que hacerlo ya.
5: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, insisteix en el respecte a la justícia i defensa la decisió en el seu moment d'interposar el recurs.
11: Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidez, no? En aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. I bueno, saben que jo el que sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
4: Per cert que el govern actualitza la capacitat dels sistemes d'acolliment de menors migrants no acompanyats de les comunitats autònomes i segons este decret a la Comunitat Valenciana li corresponen atendre a 1.903 d'estos menors. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha carregat contra l'executiu. Diu que ha tornat a actuar de manera unilateral.
12: Eso significa más de la capacidad que ya tiene el sistema de protección en infancia en la Comunitat Valenciana. Lo que es para nosotros una barbaridad. Porque una vez más, el gobierno de manera unilateral decide cuántas personas migrantes no acompañadas van a tener que venir aquí a la Comunidad Valenciana.
4: Matí de reunions a la Conselleria d'Educació. S'ha reunit la mesa de negociació relacionada amb els horaris laborals del professorat, encara que, segons la majoria sindical, sense cap novetat destacada.
7: Ara que ha acabat el curs escolar, els sindicats fan balanç d'una temporada marcada, sens dubte, per eixa vaga educativa. La responsable de serveis públics d'UGT, Maite Montaner, ha demanat avui a la Generalitat que canvie la prioritat nacional per la prioritat social. Ha sigut a Onda Cero.
13: Per això jo li diria al senyor Llorca, al president, que s'oblidarà un poquet de lo de la prioritat nacional i que pensarà un poquet més en la prioritat social. És a dir, en les necessitats que té el poble valencià, que tenen les ciutadanes i els ciutadans valencians, i que, quan parlarà amb el govern central, que no prioritzarà els seus interessos partidistes, sinó que pensarà un poquet en la societat valenciana.
4: Seguint en clau educativa, avui ha començat la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat d'enguany. Pot presentar-se als exàmens l'alumnat que va suspendre en juny, però també tots aquells que vulguin pujar nota o millorar algunes de les assignatures específiques.
7: Sí, són en total vora 6.000 estudiants. Han començat amb la prova de llengua castellana i literatura i s'examinaran de la resta de matèries entre avui, demà, dimecres i dijous. Javier Bonastre, que és el coordinador del grau en fisioteràpia de la Universitat Europea de València, recorda algunes de les pautes per a fer front a la selectivitat de la millor manera possible.
14: La noche anterior es fundamental dormir bien. Antes del examen, recomiendo sobre todo hidratarse, llegar con tiempo al lugar de examen y, si puede ser, caminar unos minutitos. Y sobre todo, confiar en el trabajo que han realizado a lo largo del curso y recordar que un examen evalúa únicamente una parte de lo que han aprendido, pero no va a definir nunca el valor, las capacidades o el potencial que tiene un estudiante.
4: En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut dos persones a les províncies de Castelló i València per la seva presumpta implicació en la distribució de material d'abús sexual infantil. En la investigació s'han intervingut més de 10.000 arxius amb aquest tipus de contingut. Castelló, Juanjo Tobar.
15: L'operació s'ha desenvolupat a Valldoxó, a Castelló i a Llíria, València. El cas es va iniciar a començaments d'enguany a partir de l'anàlisi forense d'un dispositiu intervingut en una actuació prèvia, fet que va permetre detectar converses en plataformes digitals on es compartia material d'abús sexual infantil. A partir d'ací, els agents van identificar els principals implicats i es van practicar registres en els seus domicilis, on es van intervindre dispositius electrònics com telèfons mòbils, ordinadors i memòries USB, amb més de 10.000 arxius emmagatzemats. La investigació continua oberta per determinar si hi ha més implicats i possibles víctimes.
4: I un dia més seguim amb la mirada posada a Venezuela i les conseqüències dels terratrèmols que han assolat aquest país.
7: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, rebrà esta vesprada al Palau de la Generalitat representants d'associacions i organitzacions veneçolanes a la comunitat. Mentrestant, sobre el terreny, els membres de l'ONG Valenciana Intervenció, Ajuda i Emergències continuen treballant per a intentar localitzar a persones amb vida. Les possibilitats cada vegada són més escasses, segons ha contat a Onda Cero el portaveu de l'ONG, Moisés Belloc.
16: Nuestra labor está siendo dura al existir tan pocas posibilidades de localizar supervivientes y aprovechamos la localización de estos cuerpos para asesorar a los distintos equipos de rescate o los familiares y demás la forma más segura de poder rescatar esos cuerpos sin arriesgar sus vidas para ello.
4: I el sindicat CESIF assegura que alguns municipis del litoral valencià afronten l'estiu sense tots els efectius de policia local, amb algunes places pendents de cobrir, per exemple. Per això, Daniel Plaza, portaveu del sindicat, demana als ajuntaments que impulsen aquelles mesures necessàries per a garantir que les plantilles policials municipals estiguen completes.
17: Queremos alertar de la saturación que sufren muchas plantillas de policía local por falta de efectivos. Instamos a que se garanticen los efectivos necesarios para ofrecer la mejor asistencia posible a la ciudadanía, impulsando convenios de colaboración entre localidades y así dar cobertura a toda la vacante de las plantillas.
4: I el mes de juny en la comunitat valenciana acaben 59 persones mortes a causa de les altes temperatures. D'aquestes morts, 54 s'han produït en esta última setmana, dies en el que el termòmetre ha arribat als 40 graus. En quant a l'oratge per a esta vesprada, en zones de l'interior s'espera que augmenti la nuvolositat i no es descarten possibles ruixats aïllats acompanyats de tempesta, especialment al nord d'Alacant. Temperatures sense grans canvis. Arribem així a les 2. Adeu.
18: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
19: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y completar la colección de Panini del Mundial es un reto. En busca del preciado ejemplar del Messi, el Mbappé, el Cristiano que les falta para el pleno, el álbum de la corrupción ni les cuento. es como un imposible rellenarlo, igual cambiando cromos repes, uno de Leire por uno de Cerdán, dos Julitos por un Anchón, un Vicente Fernández por un Zapatero, Begoña por el Barrabés que me falta, una Belén Gualda, esta es nueva, cromo premium, edición limitada, una presidenta de la SEPI por un Claudio Rivas, que tengo tres. El álbum de la corrupción, que se nos va llenando de cromos y tramas entrecruzadas. Vamos completando hueco a hueco, con paciencia judicial y un cierto estupor ante los síntomas comunes de la enfermedad, el síndrome de una descomposición que anida en el corazón de un sistema en el que la sociedad debería poder confiar a ciegas y en el que, sin embargo, se ha instalado una peligrosa duda. La duda razonable para el principal partido de la oposición, que se cuestiona si no será que Sánchez, tocado por la corrupción, trata de engordar un censo electoral del que poder beneficiarse en las urnas. La simple sombra de duda sobre la limpieza del censo electoral supone un deterioro de nuestro sistema democrático. El problema es que un presidente tambaleante y rodeado de escándalos ya no tiene credibilidad alguna para desactivarla.
20: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al martes. Se pregunta el presidente del PP, lo hizo ayer, hoy de nuevo, si la ley de nietos no es en realidad una manera de engordar el censo. Se pregunta Feijóo si esto no es ingeniería electoral.
21: Que hay ingeniería electoral con sí. La ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno, que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley, y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral. Y lo que estamos planteando es que eso debe de estudiarse, debe de meditarse y, en mi opinión, no puede seguir.
19: Habla el líder del PP de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Parlamento en 2022, que da derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles, hijos y nietos a los que se privó de su condición de españoles durante la dictadura, exiliados del franquismo que perdieron esa nacionalidad. Se pregunta Feijóo si la ley no será un coladero para engordar el voto exterior con 2,5 millones más de votantes. Los hijos de exiliados españoles sí votan. Es el voto del CERA, no tienen derecho a hacerlo los inmigrantes que se han acogido a la regularización extraordinaria para legalizar su situación y poder trabajar y cotizar legalmente en nuestro país, donde ya residían y trabajaban, pero de forma irregular. Han sido muchos más de los que calculó el gobierno los que se han sumado a esa medida, 1,200,000 personas. Hoy termina el plazo en medio de denuncias de caos, del colapso en las oficinas y de la falta de personal para tramitar cada una de esas solicitudes y cada uno de los expedientes.
22: Por eso instamos al gobierno a que dote a las administraciones de medios suficientes y bien dimensionados a la realidad demográfica del país.
23: Es algo que también pedimos.